0: Un papa in prego palà, metteixo l'embuqueixa mamma, amai amagado la, trovi di mabuco per la mia clamma.
1: Un papa in prego palà, metteixo l'embuqueixa mamma, amai amagado la, trovi di mabuco per la mia clamma.
2: Un papa in prego palà,
1: sa mamma in prego palà, ma tata in prego palà.